Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

hagués nascut dona hauria fet girar mansament l'antic rotlle de la patata. Mentre els nois jugaven a saltar i parar, s'enfilaven els arbres, penjaven pilotes, s'esbatossaven i pixaven dempeus per les cantonades. Si hagués nascut dona, hauria estudiat fins a quart i amb sort, potser magisteri, submisa, discreta,

Si hagués nascut dona, seguim inventant. Després d'anys d'estalvis i festeig m'hauria casat per l'església vestida de blanc. La mare ploraria, diu que d'alegria quan

0: càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.
1: Señora.

Jo a l'escola. I tu?

Artà té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jartanencs. Artà en joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport artanenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en joc.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: radyolarda. Sensel.com.
1: Canlı Skol. ¿Y tú?

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Günaydın.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

llamada gente y te están dejando que mueras de sed.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer pesats.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

A Ràdio Horta contam històries, donam veu al poble i fem companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

nasty. Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més, no te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: un animal destrozando esa puerta para no volver a entrar.
1: Gracias.
2: Perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb José Luis Galindo.
1: Bon dia, són les 8. El paisatge de les illes canviarà a causa de l'increment de les temperatures i les onades de calor successives. Els experts adverteixen que els pins, les alzines o els ullastres, que solen aguantar bé la calor i la sequera, seran substituïts per les garrigues. Però les conseqüències del canvi climàtic arriben també a la mà en forma de noves espècies invasores i la desaparició de la Posidònia. Tot i que el comentat ja és motiu de preocupació, encara hi ha una tercera conseqüència, en aquest cas estrictament econòmica. Els turistes continuen venint, sí, però actuen diferent per evitar les hores de més calor i això fa, reconeixen els empresaris, que al migdia no remuntin tantes taules com al vespre. Titulars. Titulars que repassam amb Joan Josep Sunyer. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Mor un home d'uns 45 anys en un accident amb un tractor a la finca de Son Palauet, a Bunyola. La víctima era l'encarregat de la possessió.
2: L'home feia feines de manteniment i quan va perdre el control del tractor a causa d'un accident i, conseqüentment, va caure per una marjada de 4 metres. La Guàrdia Civil investiga els fets.
1: Nova víctima mortal per ofegament a les Balears. Una dona estrangera de 40 anys va morir ahir mentre es banyava a la platja de Sa Calobre.
2: Altres banyistes van intentar reanimar-la fins que varen arribar els serveis d'emergències, que tampoc varen poder salvar-li la vida.
1: La ONG Justícia Alimentària considera que les Balears és un territori especialment adient per a la creació de supermercats públics. Permetrien oferir aliments saludables a preus més assequibles i donar més sortida al producte local.
2: La iniciativa planteja que l'administració connecti directament productors i consumidors i Unió de Pagesos hi veu una oportunitat per garantir la compra de producte local a preus pactats.
1: Tornen als pisos d'on Pepe de Sant Josep pel seu compte i risc alguns dels veïns que van ser desallotjats fa sis anys pel mal estat de l'edifici.
2: Ja no compten amb l'ajuda que els donava el consistori Josepí, però per llogar un altre pis i les reformes necessàries al Don Pepe podrien començar en uns mesos després de 6 anys de retard.
1: A tot això, les Pitiuses, el sindicat de llogaters, ha convocat una manifestació en senyal de protesta per la crisi habitacional. Avui a hora baixa, a les 6 del capvespre.
2: I a Madrid, centenars de persones han passat la matinada acampades a la Puerta del Sol. Prèviament, havien participat de la manifestació convocada pel sindicat de llogaters per la crisi de l'habitatge i també contra el desnonament aquesta setmana de l'octogenària Mari Carmen.
1: I en els esports, Toni Tenerife, bon dia.
3: Bon dia. El Real Mallorca rep avui a les 4 i quart la visita a l'Almeria, que està només un punt dels vermells. Mantenir la porteria a 0 serà sense cap dubte una de les claus de cara a consolidar un nou triomf del Mallorca que el pot deixar en acabar la jornada amb el lideratge de la segona divisió.
1: Anem amb la previsió del temps, que canvia una mica. Margalida Ribas, bon dia.
4: Bon dia. Avui s'espera una jornada de diumenge que vendrà marcada per una major presència de núvols. Destaquen els núvols baixos que ja són presents des de primera hora.

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Bon dia, en tocat les 9, repassam els titulars i les principals informacions i començam per la de servei, en una jornada en què les carreteres hi ha talls a Menorca per la disputa d'una prova de triatló amb un recorregut ciclista, amb sortida i arribada a Fornells i pas per Mercadal i Alelló.
1: Quant al temps, es preveuen núvols baixos durant el matí i prims al cap vespre, també la possibilitat de qualque ruixat localitzat i feble. El llevant de Mallorca i a Menorca el vent bufarà fluix de llevant.
0: I quant a l'alerta per foc, avui és extrem, encara a Sant Lluís, i molt elevat a la resta de Menorca, a les Pitiuses, a bona part de la serra de Tramuntana i punts del Reguer, més del Llevant i Migjorn mallorquí. El canvi climàtic transformarà el paisatge de les Balears, alterarà els ecosistemes marins i tindrà conseqüències econòmiques sobre el turisme.
1: Els experts preveuen que les garrigues guanyin terreny als boscos, mentre la calor i les espècies invasores ja provoquen canvis a la mà. Luis Berbiela, enginyer de muntanya, Joe Halls, president de Tramuntana 21.
2: Ahora tenemos algunos de los bosques fuera del rango climático que les permite sobrevivir y vamos a tener que asistir a una sustitución de la cubierta vegetal en algunas partes, en algunas comarcas de las islas.
3: Perro flaco, todos son pulgas, ¿no? Cuando hay hambre, cuando hay estrés hídrico, cualquier enfermedad, cualquier plaga, cualquier otro problema se hace mucho mayor, ¿no? Y con la situación actual de los bosques, de biomasa acumulándose, de gran superficie forestal sin gestionar, el riesgo de incendio sube exponencialmente.
0: En successos mor un home d'uns 45 anys en un accident amb un tractor a la finca de Son Palauet, a Bunyola. La víctima era l'encarregat de la possessió.
1: Feia feina de manteniment quan va perdre el control del vehicle i va caure per una marjada de 4 metres. La Guàrdia Civil investiga l'accident.
0: D'altra banda, nova víctima mortal per ofegament a les Balears, una dona estrangera de 40 anys va morir ahir mentre es banyava a la platja de Sa Calobre.
1: Varen intentar reanimar-la fins que arribaren els serveis sanitaris, però no varen poder salvar-li la vida.
0: Més coses. La ONG Justícia Alimentària considera que les Balears és un territori especialment adient per a la creació de supermercats públics. Permetrien oferir aliments saludables a preus més assequibles i donar més sortida al producte local.
1: Una iniciativa que planteja que l'administració connecti directament els productors amb els consumidors. Unió de Pagesos diu que hi veu una oportunitat per garantir la compra del producte local a preus pactats. Joan Gaian és el coordinador.
4: L'agroindústria, a través de, o directament a l'agroindústria, o a través de les empreses que han de proveïdor de matèries primeres, té una capacitat per marcar els preus, però també té una capacitat per equiparar precisament tot el tema d'ajudes públiques. El petit empresari no té capacitat d'això, el petit pagès. Per tant, assegurar que tindrà la producció venuda sempre és un avantatge.
0: A les Pitiuses, el sindicat de llogaters ha convocat una manifestació en senyal de protesta per la crisi habitacional la Boira Baixa a les 6.
1: I a Madrid, centenars de persones han passat la matinada acampades a la Puerta del Sol després de participar de la manifestació per la crisi de l'habitatge i contra el desnonament de l'octogenària Mari Carmen.
5: Esto ya no va de que si es vulnerable o no es vulnerable. Es que todos los que vivimos de alquiler vivimos con ansiedad. No vamos a poder seguir viviendo con esta ansiedad mucho tiempo y esto ya ha explotado.
6: Pues solidaridad con Mari Carmen y porque pienso que la vivienda se está yendo de las manos y es un derecho que tenemos todos a tener techo.
7: Deja muy mal cuerpo. Creo que jugar con un derecho fundamental reconocido por la Constitución, porque unos parásitos que son los rentistas se apropien de ese bien común.
0: Hem arribat a les 9 i 4 minuts. Més notícies a les 10. Comença ara la Gran Vida.
8: Més informació a ib3notícies.com.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo...

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon dia, mitja triatló en marxa de Fornells a Menorca, tancada per aquest motiu la carretera amb Es Mercadal des de la rotonda del camí de Tramuntana, que s'ha d'emprar com a via alternativa, també el camí d'en Kane entre Es Mercadal i Alaió i la carretera de Subaida, i estaran fins a l'entorn de les 12 del migdia. Igualment no es podrà circular pel tram de tornada cap a Fornells per la carretera de Mahó i per la carretera de Sant Parc, fins quan falti un quart per la una, fins a aquesta mateixa hora. Per cert, el pas dels vehicles serà alternatiu a la carretera d'Es Mercadal a Fornells a partir de la rotonda del camí de Tramuntana fins a la localitat que és seu d'aquesta prova esportiva. Tenim, per cert, avui de matí també esdeveniments esportius a Sant Mateu, a Sant Antoni, a Calonge, a Santanyí, a Llucmajor i a Bunyola, però en aquest cas no afecten el trànsit com la prova menorquina. I el temps per avui, d'acord amb la previsió que han fet els companys de meteorologia d'IB3, hem d'esperar més presència de núvols. Baixos pel matí, progressivament cap al capvespre, prims, amb la probabilitat que es formi qualque precipitació localitzada i dèbil al llevant de Mallorca i Menorca. El vent bufarà fluix de llevant i hi haurà restes de maror al sud mallorquí i de les Pitiüses. Temperatures màximes en general entre els 27 i els 31 graus. Passades les 9 del matí ja en teníem 25,9 de graus a Formentera, 25,4 a Capdepera i 25 a la Mola de Mahó. I quant al risc d'incendi forestal, tenim alerta vermella per perill extrem a Sant Lluís, a la resta de Menorca i també a Eivissa i Formentera. Aquest risc és molt elevat, com també ho és el Llevant i bona part del migjorn de Mallorca i la Serra de Tramuntana, a més de qualque redol entre el Reguer i el Pla Mallorquí. Recordeu que fins al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terreny forestal o a manco de 50 metres d'aquest. És una informació del Servei de Gestió Forestal de la Conselleria d'Agricultura i el Medi Natural. I ben prest avui de matí ja s'han emès algunes notes de la sala de premsa del govern de les Balears. La Conselleria d'Habitatge ha fet públic que l'IBA havia obert la licitació de les obres de la nova promoció de 12 habitatges públics a Artà, preferentment per joves menors de 35 anys amb un mínim de 15 anys de residència al municipi. Serà la segona promoció de lloguer de l'IBA al municipi artanenc i permetrà pujar fins a 21 els habitatges d'aquest tipus a la localitat del Llevant. L'edifici es construirà al carrer Ciutat 67, en un edifici cedit per l'Ajuntament ahir al mateix departament de l'Administració Autonòmica, ja va fer pública la licitació igualment de les obres per a 34 habitatges públics a Es Mercadal. L'actualitat d'aquest diumenge passa també per la convocatòria avui cap vespre a la Tissa Vara de Rei a Eivissa d'una manifestació per la crisi de l'habitatge i també per protestar contra el desnonament aquesta setmana de Mari Carmen, l'octogenària madrilenya, que ha provocat, per cert, aquest dissabte hi ha hagut diverses manifestacions arreu d'Espanya, la principal a Madrid, convocades pels sindicats de llogaters. Escoltem alguns manifestants a la capital espanyola.
2: Esto ya no va de que si es vulnerable o no es vulnerable, es que todos los que vivimos de alquiler vivimos con ansiedad, no vamos a poder seguir viviendo con esta ansiedad mucho tiempo y esto ya ha explotado.
3: Pues solidaridad con Mari Carmen y porque pienso que la vivienda se está yendo de las manos y es un derecho que tenemos todos a tener techo.
4: Deja muy mal cuerpo. Creo que jugar con un derecho fundamental reconocido por la Constitución, porque unos parásitos que son los rentistas se apropien de ese bien común.
1: I tenim en aquesta hora també una darrera hora internacional. Segons la BBC britànica, hi ha hagut un incident major a una localitat anglesa que està a prop d'una base aèria que emprèn les forces aèries dels Estats Units. La policia ha detingut diverses persones perquè sembla que disposaven d'info d'explosius i es pensa

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: La libertad. Sensei.com.
1: Jo l'escolto. I tu?

Pertar té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jardinencs. A Artar en Joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport artenenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artar vos oferim Artar en Joc.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia. Un home ha resultat ferit greu amb el 90% del cos cremat per una explosió i posterior incendi en una barraca de l'assentament d'infrahabitatges a Eivissa, de vora la coneguda com a Casa Lola. És una informació que ha confirmat els informatius d'IB3 Ràdio. La Guàrdia Civil, al moment, no es disposa de més informació. En pròximes edicions, si tenim més dades, les vos oferirem. També a les Pitiuses, justament, en un altre ordre de coses. Avui cada vespre la justícia convocada per el sindicat del llogater una manifestació en la línia de la d'ahir a altres localitats espanyoles com a protesta pel desnonament aquesta setmana de la octogenària madrilenya Mari Carmen i també contra la crisi de l'habitatge i amb demandes de resolució d'aquest problema per part de l'administració pública i l'aspecte polític. Com dèiem, a Madrid han estat centenars, milers les persones que s'han manifestat i centenars les que han passat la matinada acampades a la Puerta del Sol en senyal de protesta i com a continuació de la mobilització del capvespre. Escoltam tres manifestants.
2: Esto ya no va de que si es vulnerable o no es vulnerable. Es que todos los que vivimos de alquiler vivimos con ansiedad. No vamos a poder seguir viviendo con esta ansiedad mucho tiempo y esto ya ha explotado.
3: Por solidaridad con Mari Carmen y porque pienso que la vivienda se está yendo de las manos y es un derecho que tenemos todos a tener techo.
4: Deja muy mal cuerpo. Tengo que jugar con un derecho fundamental reconocido por la Constitución porque unos parásitos que son s'apropien de ser bien comuns.
1: El Partit Socialista, el govern central, està negociant, segons informacions, el suport del decret que vol dur el Consell de Ministres de dimarts, que suposaria una nova regulació en matèria d'habitatge i que prohibiria els desnonaments a petició especialment del seu soci a l'executiu Sumar, que de fet ha dit que si no es du a l'hora del dia d'aquest Consell de Ministres aquest decret amb els termes i condicions que demana aquesta formació d'esquerres no participarà de la trobada ministerial. Encara en matèria d'habitatge, per cert, de la Conselleria Balear d'aquest àmbit ha fet públic avui que l'IBADI ha obert la licitació per la promoció de 12 habitatges públics a Artà, per la construcció de 12 nous habitatges públics a Artà. Seria per joves menors de 35 anys amb una residència mínima de 15 anys al municipi del Llevant. Això permetrà, diuen, augmentar fins a 21 els habitatges públics en la localitat artenenca. L'edifici es construirà al carrer Ciutat 67. Recordem que ella es va fer públic la construcció de 34 habitatges públics, més en aquest cas a Es Mercadal, a Menorca. Per cert, que a Menorca, quant a la informació de servei, heu de recordar que en marxa la Triatló de Fornells, que per aquest motiu i sobretot per la volta al circuit ciclista hi ha diverses carreteres tancades. Aquest circuit abasta des de Fornells, des de la rotonda del camí de Tramuntana fins a Es Mercadal i a la Ió, en tornada també per la carretera de Subaida i per la carretera de Fornells a Mó cap a la localitat litoral del nord. Les restriccions estaran vigents fins aproximadament les 12 del migdia, en algun cas fins quan falti poc per la 1. Podeu consultar més detall a la web de l'entitat organitzadora de la logística Elite Chip. I no tenim temps per res més, són les 11 i 4 minuts. Més informació a IB3 Ràdio en el butlletí de les 12. Fins després.
0: Més informació a ib3noticies.com.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Jo tenia un amor en el primer port d'on vaig partir. Vaig tardar molt de temps a tornar en aquell port.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A IB3 Ràdio tot és a punt per viure una nova jornada esportiva. Comença Esports 3. En joc. Endavant, Toni Tenerife.

0: Salutacions, molt bon dia, benvinguts a Esportes en Joc, amb la quarta jornada, sí, estem a la quarta jornada, el grup tercer de la segona federació, amb dos partits en marxa, millor dit, tres partits, hem de ratificar, tres partits en marxa, des de les 11:30, i altre partit, que és el que queda, que ha arrencat ara mateix, a Sa Pobla, i del que anirem ara informant. Anem per parts, amb els partits que ja estan en joc des de les 11:30. Per una banda tenim el Cieza Atlètic Balears, juga des de les 11:30 al Camp de l'Arboleja. Aquest Cieza Atlètic Balears ja camí del minut 31 de la primera part. El marcador inicial és de Cieza 0, Atlètic Balears 0. A l'Estadi Olímpic, Camilo Cano també rola la pilota de les 11:30 amb el partit del Club de Futbol La Nucía i el Mallorca B. I dissortadament ja en van a notícies pel filial mallorquinista, ja que des del minut 20 perd per 1-0 davant el conjunt Múrcia. I a Santa Eulàlia també roda la pilota des de les 11:30 amb el Penya Esportiva Real Múrcia Imperial. Partit importantíssim pel conjunt de Santa Eulàlia. Si vol anar sumant punts, i en aquest cas seria ja sumar la primera victòria de la competició, davant un rival directíssim en la lluita per la permanència, com és el conjunt filial del Real Múrcia. De la Municipal, mos informa per fer una primera aproximació. Raúl Medano. Raúl, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Toni, molt bon dia, veient-se. TV3 Ràdio aquí, al Municipal de la Vila del Riu. S'han disputat ja 33 minuts de la duel que enfronta la Penya i el Múrcia Imperial. De moment, empat a 0 a Santa Eulària, però un partit on hi ha un gran protagonista en aquestos mitja hora llarga que s'ha disputat, que és el porter de la Penya, Edu Frías, que està evitant que de moment el seu equip estigui perdent. Un mal partit de la Penya, que està sent superada no tant en el joc, però sí en el número d'ocasions clares. El Múrcia Imperial, que al mig minut de partit ja ha tingut un mà a mà que ha resolt Edu Frías, poc després una pilota al travesser que estrellava a la davanter Divine, i ara fa 3 minuts jo crec que acabem de veure la doble aturada de la temporada, que apunti la FIFA. Si fos un gol seria el Premi Puskas. Una mà a mà primer de Valverde que resol Frías, la pilota li cau a Rubi, que li pega, toca contra la cama d'un defensa, li torna a caure a Valverde, que li pega, i Edu Frías encara no sé com ha tret aquesta segona, tercera rematada. Atenció ara, que hi ha penal, crec que ha assenyalat penal o no, o corna. No, hi hauria una centrada, seria... No, no, corna, corna. Hi ha hagut una... M'assemblava que l'àrbitre assenyalava el punt de penal, però no, no, és corna favorable a la Múrcia, o penal, espera, eh? No sé si ha assenyalat el penal, veig que ho celebren. Sí, sí, és penal.
0: O blanc o
1: penal,
0: negre.
1: Penal, penal.
0: Sí,
1: penal, no?
0: És penal.
1: Pa... No, doncs pues mira, encara no ho sé.
0: Demana-li el col·legiat, i aquí som.
1: Sí, sí, és penal, és penal. És penal, una centrada des de la dreta, penal favorable a la Múrcia Imperial al minut 35. Penal molt rigorós, eh? Era una centrada des de la dreta, el futbolista que anava a cercar la rematada ha caigut amb pes per darrere. L'àrbitre entén que la caiguda, que l'empenta és suficient per assenyalar el penal, i el Múrcia Imperial, aguantem lògicament perquè...

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: radyoda. Sunset.9.
1: Yo, Moscow. ¿Y tú?

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Gràcies.
1: Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.
1: La penya, mentre deia això de la penya dona moltes facilitats, he de dir que la meva posició és aquí, de vora la grada, i m'acabo de donar que ten Mario Ormatxea un 2 metres o 3 meus, i quan m'ha sentit dir això s'ha girat cap a mi i ha fet un gest amb el cap com un no, com dient, sí, tens tota la raó, així no, com dient, així no. Sí, que mira, si un entrenador com ell, un tio que sap, està d'acord amb mi, és que...
2: I que s'estima molt la penya.
1: Com a bé, estem més a prop de la raó. Sí, no es perd ni un partit, A més, és que Mario, és que no hi ha partit de futbol de tercera cap amunt aquí que no estigui, ja t'he dit, Va a l'UD, va aquí, va a l'S d'Eivissa, va al Sant Jordi, va al Portmany, està a totes. Probablement estigui aquesta tarda, que per cert, aquesta tarda hi ha gran partit també de Copa del Rei a Eivissa, l'eliminatòria prèvia de Copa del Rei entre equips de regional. Sant Rafel Prat, partit d'anada, recordem, és una eliminatòria anada i tornada. Ha tingut molt mala sort el Sant Rafel, la veritat, amb el sorteig, perquè li ha tocat el Prat, que probablement era l'equip més fort que li podia tocar.
2: Correcte, t'ho anava a dir.
1: És un equip, és l'equip català, és un equip que fa poc estava a segona B, és tornada fora, a sobre, ha tingut sort, mala sort fins i tot en això, la tornada serà al Prat de Llobregat la setmana que ve, però anem a veure si el Sant Rafel, que ja va d'alguna manera sorprendre guanyant la Copa Balear a Mallorca, els equips mallorquins i el representant de Menorca, i bé, tenen molta il·lusió a Sa Creu, i segur que hi ha molta gent avui a Sant Rafel. Recordem que qui guanya aquesta eliminatòria rebrà ja directament, entrarà al quadre final de la Copa del Rei i rebrà en un sorteig dirigit, s'enfrontarà segur a un rival de primera divisió a la primera eliminatòria ja de Copa del Rei, un rival de primera que no seria mai el Barça o el Madrid, ni l'Atleti de Madrid ni la Reial Societat, que són els 4 supercopes. Aquests queden exempts, ja ho sabem, d'aquesta ronda. Bé, fet aquesta, per si algú us està escoltant i vol anar a Sant Rafel, no sé si us dona temps a agafar un bol. Jo crec que ja, sí, per estar a les 4 a Sant Rafel, magre.
3: No arribem. Però mira, jo... Però
1: els aivissells que s'escoltin, sí.
3: Ara vull aprofitar un moment, Raül, per fer-te una pregunta, perquè ja que has dit de Sant Rafel, sí. Ara jo li deia a en Toni Tenerife, quan has dit que en el camp havia anat poca gent a veure a la penya.
1: Espera, que pot marcar, perdona, que pot marcar el Murcia fora. Ha tingut el tercer. L'ha tenguda Pablo Reyes una altra vegada, agafant l'esquena del bloc penyista. Una jugada gairebé idèntica a la del 0-2. Ara Pablo Reyes, però no tenia cap company a qui cedir la pilota. Se la juga ell contra Frías. Afortunadament, impacte fatal, Se li en va molt lluny, molt a... fora de la porteria, quan ho tenia tot a favor per fer el 0-3. Deies, perdona.
3: Sí, t'anava a dir que una illa petita com és Eivissa, en el final, té tant d'equips, que són la penya, té l'UD, té l'SD, té avui el Sant Rafel, que juga un partit històric, l'Inter Eivissa, que també ha fet un projecte per intentar pujar a categoria, que és molt complicat que un equip d'una illa petita, com te dic, tingui una afició nombrosa en el final.
1: Sí, no, a veure, aquest equip hauria de ser l'UD Eivissa, que al final és qui aglutina un poc l'afició al futbol general a l'illa, o han de ser l'equip principal de Vila, que és una ciutat amb més de 50.000 habitants.
3: Sí, clar, però és que en el final, perdó, l'UD és un
1: Sant
3: equip...
1: Sant Rafel és molt petit.
3: L'UD és un equip...
1: No sé si ho coneixeu, però és
2: sí,
1: un carrer.
2: Sí.
3: és un equip nou, o sigui, l'UD... Crec que va fer 10 anys, temporada passada. 10 aniversari.
1: Va ser fundat el juliol de 2015. És a dir, sí, ara està...
3: Està 11 anys.
1: Està en la seva 12a temporada.
3: Per això t'he dit que és un club també que ha nascut fa poc i encara no té aquesta història. Sí que perquè ha fet història, perquè ha pujat a segona divisió, però que encara els nins, pues això, no, els padrins, no són de l'UD. Encara
2: no li
3: costa. Per això t'he dit que en el final... és difícil que un equip tingui arrel i estigui tot tan dispersat.
1: Sí, i a més aquí succeeix una cosa que segurament ho desconec, no vull parlar també sí. De coses que no tinc una informació total, però a mi em fa la sensació que, per exemple, a Menorca, tothom és del Menorca Bàsquet, o tothom, que no se m'enfadi, perquè...
4: No, està sent lo correcte, està sent lo correcte.
1: Però me fa la sensació que majoritàriament la gent dona suport en aquell projecte.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més, no te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rumbó i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: radio, ¿verdad? Senset.com.
1: Jo, l'escolt. I tu?

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: amb el temps.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb José Luis Galindo.
2: Són les dues. Bon dia, avui és el Dia Mundial del Turisme i a les Balears arriba després d'un altre estiu marcat pel debat sobre la massificació. El turisme genera més del 40% de la nostra economia, però al seu voltant també giren alguns dels grans debats de les illes: habitatge, infraestructures o serveis públics. El sector defensa que no se'l pot responsabilitzar de tots aquests problemes, els ecologistes i altres entitats socials reclamen canvis més profunds i, mentrestant, continua pendent un altre qüestió: com diversificar una economia que encara destina a recerca i desenvolupament el percentatge més baix de tot l'Estat. Escoltant tot d'una totes les veus, però abans, titulars. Titulars amb Joan Josep Sunyer, bon dia.
3: Bon dia.
2: En estat crític, un home de 48 anys després de patir cremades en el 90% del cos en l'incendi d'una barraca a l'assentament de Casa Lola, a Sant Josep de sa Talaia.
3: El foc s'ha declarat poc després de les 7 del dematí. El ferit està ingressat a l'UCI de Can Misses i la Guàrdia Civil investiga les causes de l'incendi.
2: Menorca torna a quedar en places de policia local sense cobrir a les proves unificades del govern. S'oferien 9 places i només hi ha hagut 6 aprovats.
3: Els sindicats qüestionen el test psicotècnic i alguns aspirants l'han duit, de fet, als tribunals. L'EBAB, l'Escola Balear d'Administració Pública, però defensa la legalitat de la prova i recorda que no és la fase que genera més suspensos.
2: En clau estatal, detingut l'home que ha assassinat presumptament a la seva parella de 47 anys a La Campana, Sevilla.
3: L'home de 56 anys s'ha atrinxerat durant hores dins l'habitatge dels fets. La principal hipòtesi de la Guàrdia Civil és que és un cas de violència de gènere.
2: I en els esports, Toni Tenerife, bon dia.
4: Bon dia, tot a punt perquè fa el Real Mallorca de cara al partit que jugaran a les 4 i quart davant l'Almeria de García Pimienta, rival que està a només un punt dels vermells. La clau per avui: mantenir una jornada més la porteria zero i que no es notin les absències de titulars com Martín Valgen i Cítolo Bombo, tots dos a la seva selecció. En quant a la quarta jornada, grup tercer de la segona federació, tot es pot resumir amb un empat, el que ha aconseguit l'equip Balears al camp del Cieza, dues derrotes, la del Mallorca B i de la penya esportiva Santa Eulàlia, i el primer triomf de la temporada poblense, que ha guanyat per la mínima 1-0 al València Mestalla.
2: Avui cap vespre podria ploure, tot i que de forma molt, molt moderada. Margalida Ribas, què tal? Bon dia.
5: Bon dia. Tancam el cap de setmana parlant encara d'estabilitat, però avui amb una major presència de núvols. Cap avui cap vespre s'espera que continuïn aquests núvols baixos, que ja ens acompanyen hores d'ara, juntament amb l'arribada d'intervals de núvols alts procedents de la península. També destaca la possibilitat de que aquests núvols baixos puguin venir acompanyats de quatre gotes que afectin principalment el sector del Llevant de Mallorca i també l'illa de Menorca. Pel que fa al vent, aquesta avui ja bufa de llevant, en general ho fa fluix, amb una temperatura màxima molt semblant a la d'ahir, que es mourà entre els 27 i els 31 graus, amb els valors més elevats a punts de l'interior i també de cap al ponent de les Pitiuses. Finalment, pel que fa a la mà, encara es mantenen algunes restes de maror a les costes del sud de Mallorca i també al sector de les Pitiuses.
2: Gràcies, Margalida, i atenció perquè una avaria en una canonada situada al carrer Salart manté des de les 8:30 del matí sense aigua, amb molt poca pressió, fins a una desena de barris de Palma.
3: L'avaria és a una artèria, una canonada principal, i actualment els operaris de Maia estan fent feina per restablir el més aviat possible el servei. La previsió és que puguin fer-ho, que les obres al manco de reparació puguin acabar al voltant de les 5 del cap vespre.

aquell dia, perquè vull, perquè tinc ganes que plogués. Sortir allà de casa, perquè vull, perquè tinc ganes que sortís. Tenia jo un paraigua, perquè vull, perquè tinc ganes de tenir. Vaig dir-li de tapar-la, perquè vull.

Vas a mi perquè vull, perquè tinc ganes d'estimar. Fem viure un món preciós perquè vull, perquè tinc ja ganes de viure'l. Després vam parlar perquè vull, perquè tinc ganes de parlar. Vam volar pel món perquè vull, perquè tinc ganes de volar. Vam sentir un món nou perquè

perquè vull, perquè sé que és millor. Fa menjar el més bo perquè vull, perquè sé que es pot menjar. Fem viure amb gent preciosa perquè vull, perquè estic tip de la contrària. Tot era meravella perquè vull, perquè estic fart de fàstics.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: visitant fins arribant al punt horari de les 9. Gràcies per ser a l'altra banda. Aquí, Tito Fuster.
1: Clàssics, cites històriques, el cap de setmana, Òrbita 3.

0: En Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que fa un escaleo del bord. Per això dic que avui en dia fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, eh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia d'anar a demanar permís i va haver de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
1: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio.
2: El Diari de Menorca, segons acull l'article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
3: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la febera. Plora que plora, ja no va trobar possessió, ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la guerra.
4: En Joan de Fogi, idò, se va acostar allà, fos el que fos, i de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
5: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
1: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre. A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
6: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
7: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
6: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
7: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
6: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
1: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
8: Comença el dia amb la informació més completa.
9: Són les 7.
8: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
9: Bon dia, matí complicat a les Balears.
8: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
9: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
8: Amb totes les veus i les reaccions.
9: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
8: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.

Les novetats discogràfiques. La música illenca. Els vinils. Les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster. Estàs en òrbita?

Hola, sóc la Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta, una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin, una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Europa, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
1: Xiu, xiu.
2: Lo nostre, cosa feixuga.
0: Uf, molt bona.
2: Jo agarraves, tu llampugues. Lo nostre.
0: És impossible. Sí que és possible.
2: Cosa feixuga.
0: Home, per favor.
1: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
2: Ah, clar que és possible, tot és possible.
0: Aquest
2: vida,
0: setembre serà possible.
1: I Vetres Ràdio.
2: Se venen cosetes, petites.
1: Xiu, xiu.
0: Fora.
2: Llampugues, sí.
3: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
4: El Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
5: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
6: Companys, començant temporada, què podem fer?
7: No sé, per exemple, farmejar aura.
6: Què?
8: Estic estorat. Ara que ets la moderna de l'equip, la teenager.
7: No, jo no soc la moderna és ella.
9: En aquest cas moderna no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
6: Però què fan el tractament?
7: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
6: Però ho fan els joves o no tan joves?
9: De moment tot jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
8: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
5: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i Vetres Ràdio.
10: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3. La primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

Les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster. Estàs en òrbita?

Te'n recordes, cabrós, del carallot aquell que vam abandonar a Marsella un bon dia, fugint amb la muller

te'n recordes que el Jofre i la Maria amb un continuarà cluïen la cançó profètic acudit ahir a la Boqueria va

quin escàndol capgròs. Sort que d'una panada li van fotre pel cap un meló i en Pateràs li va clavar un bolet i amb quilo i mig d'orada de rebot la siseta li va rebentar el nas. Ja més tranquil sucant que pipota el Pinotxo va confessar-me el seu calvari d'en Saquer.

Ja saps com era, un gos capaç de fer el que fos per tocar els ous. Ara el tinc instal·lat a casa i diu que es queda fins que prescrigui el crim.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Jo l'escolto. I tu?

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

0: A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.
1: Per haver sovint dormit amb la solitud.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
1: El primer dia està com tot descol·locat, no?
2: Sí.
1: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
3: Anant de les proves d'un bol a un altre de Palma i m'ho van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
4: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
5: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.
6: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. Comença el dia amb la informació més completa.
7: Són les 7.
6: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
7: Bon dia, matí complicat a les Balears.
6: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
7: De fet, veiem com

a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.
1: Ai, que ho som des a vegades, quan no veig que vora meu ai, tenc ses coses més guapes.
2: Ai, que hagués dit que tu anaves darrere de mi de grapes, com ho fa un petit porquet.
1: Mira, que sé que t'ho des, quin al·lot més curruqués, aquest que els agrada a totes.
2: Ara et diré el que deia jo, quin al·lot més xulo aquest,

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Quan tu duies trena, quan jo era un bailet, no hi havia pena.

humil, un himne com ressona la campana gran, records d'hora bona se'n venen, se'n van. Per Nadal nevava, cantàvem cançons, la mare ens donava neules i torrons.

dansa, àngels bufadors, brindant com ressona la campana gran, records d'hora bona.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta, contant històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Sensat.com.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola, sóc l'Albert Berniol, del Temps de Televisió Espanyola. Unes salutacions per totes els que escolteu la ràdio d'Artà Municipal. Oh, yeah. For me.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

A Ràdio Horta contam històries, donam veu al poble i fem companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Viu a terres càlides, on filarten les àligues, al cim de les muntanyes. Però fugir de tu, mai no podràs fugir de tu, cadascú és sempre cadascú,

caídas diste tu llop, que em tuva l'infern i la glòria, que amb qualsevol de curat i en tot moment, amb qualsevol repartiment, es repeteix la història. Que fugir de tu, mai no podràs fugir de tu, cadascú és sempre cadascú,

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Radio Horta 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

L'Ajuntament d'Horta i Ràdio Horta Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohorta.cat.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Esteu escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer petons i enamorar-te cada instant amb quatre trucs i unes cançons.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Ja, l'escolta.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rumbó i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.
1: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: estar. Radio Horda. Radio Horda. Sensat.
1: Jo l'escolto. I tu?

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

i acaricies la glòria amb la punta dels dits. Ets immortal. Estigues llest per caminar les fosques, per viure sol, per dormir al ras. Ja tens l'amor, t'has cansat de buscar-lo,

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.